0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues. Fa 25 anys que fem Empordà.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu!
1: Visca l'Empordà!
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aroma d'Hotels de Platja d'Aro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Catalunya.

Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Benvolguts amics de Ràdio Capital. Us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari. I us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

With me. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: dilluns 8 de juny del 2026. A Palafrugell han vist sortir el sol fa justament 1:48 i ara mateix estan a una temperatura de 21 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que la colla Garnatxa i de Queens guanyen el 64è Carrusel Costa Brava de Palafrugell. A més, parlarem de que la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona alerta que les dificultats per cobrir vacants laborals continuen sent una de les principals preocupacions del sector. I també destacarem que la Fira del Circ al carrer de la Bisbal ha reforçat l'aposta per la nova creació amb 11 estrenes. De seguida repassem tots aquests titulars, però a més, avui parlarem amb la portaveu del sindicat Ustec a les Comarques de Girona, Glòria Polls, sobre l'estat de les negociacions amb el Departament d'Educació, sobre aquestes millores laborals i salarials en aquest sector. I com cada dilluns, també parlarem d'esports al Baix Empordà amb l'Oriol Bernà. De seguida repassem tota aquesta informació. Abans, però, hem d'anar a repassar els titulars. Saludem primer de tot en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
1: Hola, bon dia.
0: I és que la colla Garnatxa i The Queens guanyen el 64è Carrusel Costa Brava de Palafrugell.
1: La colla Garnatxa, amb Papatuanuku, i The Queens, amb Clown Russell Sisters, han estat les grans guanyadores del 64è Carrusel Costa Brava, l'acte central de les festes de primavera de Palafrugell. La desfilada ha reunit desenes de colles locals i d'arreu del territori.
0: I ara saludem en Joan Coll. Bon dia, Joan.
2: Bon dia, Maria.
0: És que la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona alerta que les dificultats per cobrir vacants laborals continuen sent una de les principals preocupacions del sector.
3: Segons una enquesta elaborada entre les empreses associades de les 13 entitats que integren la federació, aquest any s'ha necessitat entre 4 i 5 treballadors per empresa, una xifra que equival a prop de 8.000 llocs de feina.
0: I la Fira de Circ al carrer de la Bisbal reforça l'aposta per la nova creació amb 11 estrenes, Joan.
3: La 31a edició del festival se celebrarà del 17 al 19 de juliol i convertirà novament els carrers i les places del municipi en un gran escenari a l'aire lliure, amb més de 50 espectacles de 46 companyies.
0: I els serveis de salut integrals de Baix Empordà s'incorporen a una xarxa catalana per evitar el malbaratament de medicaments.
3: La iniciativa permet intercanviar medicaments entre centres sanitaris per evitar que caduquin sense haver estat utilitzats, amb l'objectiu de reduir el malbaratament farmacèutic, millorar l'eficiència dels recursos i disminuir l'impacte ambiental derivat de la destrucció de fàrmacs no utilitzats.
0: I saludem ara la Mariona Fernández. Bon dia, Mariona.
4: Hola, bon dia.
0: I és que l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja Aro i S'Agaró invertirà aquest estiu 900.000 euros en el programa Fem Platja.
4: Els treballs duraran aproximadament una setmana i obligaran a tancar prèviament la platja. L'actuació també permetrà accelerar la recuperació de la depuradora de Palamós, que podria tornar a funcionar amb normalitat abans del previst.
0: Doncs estàvem parlant d'aquestes obres per reparar l'emissari submarí de la platja de Castell de Palamós, però ara sí, dèiem que l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja Aro i S'Agaró invertirà aquest estiu 900.000 euros en el programa Fem Platja. I és que aquest dispositiu amplia els serveis fins a finals de setembre, incorpora més socorristes, reforça l'accessibilitat i també estrena un sistema amb vigilància amb intel·ligència artificial per detectar possibles ofegaments. I ara saludem a la Berta Roura. Bon dia, Berta.
5: Bon dia, Maria.
0: I és que els Mossos alerten d'un augment dels positius d'alcohol més elevat a les carreteres gironines.
5: Els Mossos d'Esquadra han detectat un repunt de les taxes d'alcohol més altes entre els conductors gironins. Tot i que hi ha cada cop més conscienciació i menys positius, el cos alerta que l'ús del mòbil continua sent una de les principals causes d'accident.
0: I canviem de tema perquè la Generalitat autoritza la caça de coipús a l'Alt i al Baix Empordà per frenar-ne l'expansió.
5: la Generalitat ha posat en marxa una prova pilot que permetrà a pagesos i caçadors capturar coipús a l'Alt i al Baix Empordà. L'objectiu és controlar una espècie invasora que provoca danys als conreus i als espais naturals.
0: I canviem de tema perquè augmenten les agressions sexuals en plena estació i les baralles a les comarques gironines malgrat la baixada dels delictes, Berta.
5: La criminalitat ha baixat més d'un 6% a les comarques gironines durant el primer trimestre de l'any. Tot i això, preocupen l'augment de les agressions sexuals amb penetració i de les baralles amb lesions, mentre disminueixen els robatoris a domicilis i el tràfic de drogues.
0: I fins aquí aquest repàs dels titulars de la nostra zona del Baix Empordà, però, com sempre, més enllà de la nostra comarca passen coses. I és que més d'un milió de persones han sortit als carrers de Madrid per acompanyar el Lleó XIV en l'acte més multitudinari del seu viatge a l'Estat. I és que aquest diumenge el Papa ha presidit una missa al centre de la capital espanyola, a la Cibeles, per celebrar la festa del Corpus i ha rebut un bany de masses. Ho ha fet enmig de grans mesures de seguretat i amb la ciutat potes en l'aire per les afectacions de trànsit. Recordem-ho que a partir de demà dimarts el Papa visitarà Barcelona i que el govern de la Generalitat ha recomanat fer teletreball, tot i que també recomana agafar transport públic en el cas de desplaçar-se a la capital catalana. I els 5 catalans del creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. I és que els afectats van rebre l'alta aquest dissabte a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat general. I nou tiroteig a la zona franca de Barcelona, i és que segons avança la periodista Maica Navarro a La Vanguardia, un home ha obert foc contra un altre que estava a l'interior d'una illa de pisos al carrer Mineria aquest diumenge a les 9 de la nit. I és que segons explica el mitjà, l'assassí ha fet servir una pistola automàtica i ha buidat el carregador sencer. I encetem la plana esportiva perquè Florentino Pérez, com era previsible, ha acabat guanyant les eleccions al Real Madrid amb el 65% dels vots a favor i continuarà com a president del club blanc com a mínim 4 anys més. El seu rival, Enrique Riquelme, no li ha posat les coses tan senzilles, i és que l'empresari ha aconseguit el 35% dels vots i els resultats oficials no s'han acabat coneixent fins a 2:45 de la matinada per una polèmica amb el vot per correu, doncs, als madridistes que tindran més Florentino durant aquests 4 anys. I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, hem d'escoltar la previsió meteorològica que, com sempre, ens porta l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
2: Bon dia, Maria. Què tal?
0: Doncs molt bé. Esperem que el temps ens acompanyi aquesta setmana i no faci gaire calor. Però com afrontem aquesta setmana?
2: Comença una nova setmana amb un temps tranquil, assolellat, pràcticament ni un núvol al cel, ara mateix al Baix Empordà. Bé, una jornada de dilluns que vindrà marcada per aquesta estabilitat, amb una mica de vent de garbí a la tarda que es reforçarà, fruit d'un petit frontet que lliscarà el Pirineu i que deixarà una mica més de nuvolositat de cara a la tarda a l'interior, no gaire aquí al Baix Empordà. Bé, a partir de dimarts, dimecres, dijous i divendres, obren les portes una mica aquest amb una entrada d'aire de nord i, per tant, farà que les temperatures faci que farà calor, però una calor continguda, una calor normal per l'època, tot plegat amb un temps força tranquil en general i amb una mica de tràngol marítim a partir de dimarts de vent de nord. De precipitacions al Baix Empordà aquesta setmana no se n'espera.
0: No se n'esperen ni seran vistes, perquè si ens acompanya aquesta calor, encara que sigui moderada, doncs tindrem calor. Isaac, moltes gràcies per aquest repàs de la previsió meteorològica. Nosaltres escoltem una mica de música amb Mama Duixa i la millor gent del planeta.
6: Tant parlo bo i parlo dolent, no esperem res, som amics normals.
0: I la millor gent del planeta.
6: Tant

0: Supermatí.
1: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
2: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
3: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
4: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
3: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
4: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
3: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
4: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
3: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: I després d'aquesta petita pausa al Supermatí, escoltem el comentari que avui ens porta Adrià Pujol.
1: Hola, bon dia, benvolguts oients de Ràdio Capital. Avui el meu comentari és pels mestres, pels docents de Catalunya. A veure, és un comentari a favor dels docents, esgrimint un parell de raons. Jo sé que molts de vosaltres teniu mainada, jo el primer, i que portem molts dies de desgavell, no? Perquè cada dos per tres hi ha jornada de vaga, tenim la canalla a casa, és final de curs, no? Segons el nano, doncs això, mira, potser no li va del tot bé. Però aquest cop els docents han demostrat i demostren que tot plegat no era un caprici i que ni de lluny, tot sembla indicar, era una qüestió només de diners. És veritat que els professors i professores havien perdut molt de poder adquisitiu tots aquests anys, però bueno, totes

0: Aquestes mobilitzacions que encara no s'han acabat demostren que els docents el que estan demanant és portar el sistema educatiu de Catalunya al segle XXI i deixar-lo tal i com es mereix. El país ha canviat, ha augmentat la complexitat, hi ha el canvi climàtic, les ràtios són ingovernables, falta gent, falten recursos, falten climatitzacions, equipaments i professionals per atendre tot el que tenim al damunt. Per tant, estimats oients de Ràdio Capital, avui el meu comentari és un reconeixement a la resistència i a la resiliència dels docents de Catalunya. Estem amb ells, jo estic amb ells, sé que en som uns quants, i des d'aquí volia fer-ho palès. Insisteixo, tot i els inconvenients que les seves protestes ens poden causar, que hi són i és veritat, jo crec que els hem de recolzar, hem d'estar amb ells, perquè el que demanen finalment revertirà en benefici de tots nosaltres i dels futurs catalans i catalanes d'aquest país. Que vagi bé, gràcies.
1: Doncs deixem això apuntat. Moltíssimes gràcies, Adrià Pujol, i crec que ara també coneixerem una mica més aquesta situació en el sector educatiu. I és que entre les diverses novetats que hi ha entre tot aquest malestar, mala maror en el sector educatiu, els docents de Catalunya han rebutjat el preacord entre el Departament d'Educació i diversos sindicats. Per això, professors i mestres de Catalunya tornaran a sortir al carrer en els propers dies per mantenir la pressió i assolir un acord de millores salarials i laborals, entre d'altres, amb aquest departament. Per parlar d'aquest procés i dels passos que cal seguir d'ara endavant, ens visita la portaveu del sindicat USTEC, que està a les comarques gironines, Glòria Polls. Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè ara mateix, després d'aquest rebuig, no, al preacord que van proposar, entre d'altres, des del seu sindicat i que no va rebre el suport majoritari de mestres i professors, quins són els passos a seguir en els propers dies? Hi haurà més manifestacions? Hi haurà més pressió al carrer? Quins són els passos que se seguiran?
2: Bé, primer de tot agrair aquest reconeixement que el col·lectiu hem dit prou, hem dit que ja n'hi ha prou, que hem sortit al carrer diverses vegades, i sí que aquestes mobilitzacions, aquestes vagues i manifestacions que portem des de fa temps, doncs van aconseguir tornar a seure a la conselleria per tornar a revisar o tornar a obrir aquest acord que es va signar amb Comissions Obreres i UGT, i vam arribar doncs a un punt que ens semblava que era el punt límit que la conselleria ens donava de noves propostes. Aquest acord es va portar a consulta en el col·lectiu amb un 65% va dir que no hi estava d'acord, que volíem més, que volíem aconseguir tot allò que representés una millora significativa per al nostre dia a dia. I bé, aquí estem, aquest no a l'acord, que l'USTEC no ha signat, es tradueix doncs en vagues que demà començaran de nou. Bé, el divendres ja n'hi va haver una que ja estava programada en el calendari de vagues de maig i juny, però a partir d'ara doncs sí que demà hi ha convocada una vaga que començarà a Plaça Espanya, i el diumenge una manifestació que pretén doncs acollir el col·lectiu doncs de famílies, tota la societat, no, tota la comunitat educativa doncs que cregui que ha de sortir, perquè bé, això va pels futurs ciutadans de Catalunya, no, com bé es deia anteriorment en aquest comentari, en aquest reconeixement. Mm-hmm. I és per això, és a dir, els docents volem millores laborals, però el que necessitem també i el que reclamem és qualitat educativa, i això reverteix en l'educació dels joves de Catalunya.
1: Mm-hmm. Esclar, en aquest preacord sí que es proposaven unes millores, no? que sí que respecte al que s'havia demanat anteriorment eren millors, però tot i així el sector del professorat i de mestres majoritàriament no estaven d'acord. No sé si des del sindicat plantegen altres mesures, altres aspectes que es podria incorporar en un futur preacord, és a dir, no sé si estan en allò, tenint més converses més enllà d'aquest preacord que no s'ha acabat signant finalment, per intentar incorporar altres aspectes que creguin bàsics.
2: Sí, pensem que això ara ja ha de passar per un acord nou. Que no podem fer és anar posant pedaços en aquest acord que ja ve d'aquesta signatura inicial amb Comissions UGT. Aquí el que demanàvem és que la Conselleria es reunís amb el comitè de vaga, és a dir, tots aquells sindicats que no hem signat aquest acord, doncs poder començar de zero, poder-ne redactar un de nou realment amb totes aquestes mesures que el col·lectiu ens està demanant, que bàsicament passen per demanar més personal per la inclusiva. Tenim una diversitat creixent a les aules, una complexitat creixent cada dia més, unes ràtios molt altes, i això passa per tenir recursos personals. Nosaltres no podrem donar una atenció individualitzada correcta, ja no dic excel·lent, sinó correcta, al nostre alumnat si no tenim personal d'atenció educativa, si no reduïm les ràtios, si no tenim unes aules climatitzades, perquè ahir doncs, sí que va sortir aquest estudi dient que això afecta el rendiment escolar, és a dir, la capacitat d'aprenentatge que tenen els nostres alumnes, i és un tema doncs, que s'ha de posar sobre la taula. Ja no només el tema del sou, no? Aquesta pèrdua de poder adquisitiu que al llarg dels anys doncs, hem anat perdent, que aquí també hi va haver una reversió, una millora, no? en aquest acord signat al març. Però bé, hem tingut clar que això no va de salari, sinó que va de qualitat educativa i va de poder treballar millor les aules. Aleshores, el que sí que reclamem a la Conselleria és que, sisplau, s'assegui amb el comitè de vaga, que comencem de nou aquest nou acord, aquest acord signat amb Comissions UGT i ara, posteriorment, amb el sindicat dels professors de secundària, això es tirarà endavant. Hi ha un sindicat que l'ha signat, doncs totes aquestes millores que nosaltres dèiem des de l'USTEC, no? Que aquest preacord d'ara millorava el que teníem signat el 9 de març, això es tirarà endavant perquè hi ha hagut un sindicat que l'ha signat, no? Però sí, com bé deies, aquí hem de tornar a reformular les demandes, hem de tornar a reformular unes propostes i esperem que la Conselleria vingui a una proposta doncs, de reunió.
1: Esclar, parlàvem de tot això, que, per exemple, demà mateix es fa aquesta protesta a Plaça Espanya, aquí a Barcelona, però no sé si a comarques gironines, abans que acabi el curs, que queden poques setmanes, hi ha alguna convocatòria de vaga, alguna protesta convocada més, o tenen pensat convocar-ne alguna més?
2: Mireu, això va tant al dia a dia que a vegades ens sobrepassa, no? És a dir, organitzar tot això, penseu que som els sindicats convocants, ens hem de posar d'acord, i després també hi ha les assemblees de docents, que també han fet molt bona feina, unes assemblees d'uns docents mobilitzadíssims que han fet propostes molt interessants, que han sumat a totes aquestes propostes que els sindicats hem anat fent. Tot això doncs, s'haurà de veure amb l'agenda que tenim d'ara fins a final de curs. Penseu que l'activitat lectiva s'acaba el dia 22. Sí. I bé, demà comença la selectivitat, sí que és veritat que nosaltres hem dit que donarem marge i no entorpirem l'accés a l'alumnat perquè pugui entrar doncs, com és degut a les aules per poder fer aquests exàmens tan importants en els quals doncs, els hi va un futur d'accedir a estudis universitaris. I a banda d'això, doncs, a comarques gironines, ara per ara, no hi ha res programat, però tampoc et puc dir que no hi sigui d'aquí al dia 22. Vull dir que això s'haurà d'anar veient. En qualsevol cas, ho anem informant per xarxes, ho anem informant comunicativament, doncs tenim els mitjans per poder-ho informar.
1: En el cas de... perquè ara estem parlant d'aquest curs, però començarà un nou curs a partir del setembre... En el cas de que la consellera no volgués asseure's, parlàvem amb aquest comitè de vaga, intentar arribar a un nou acord amb gran part dels sindicats, esclar, no sé si tenen pensat continuar mobilitzacions i continuar les seves reivindicacions a partir del curs que ve.
2: Sí, de fet, si el col·lectiu hagués dit que sí en aquest preacord, que es havia de signar, nosaltres haguéssim continuat les mobilitzacions, perquè creiem que aquest acord no resol les demandes i les necessitats del col·lectiu. Millorava les que teníem en aquell acord signat inicialment, però no les resol. Aleshores, igualment, les mobilitzacions s'han de mantenir, el col·lectiu docent hem de continuar sortint al carrer perquè per reclamar això, aquest nou acord, aquestes noves propostes, i perquè realment aquest acord que alguns sindicats també han signat es pugui desenvolupar en els terminis que el departament s'ha compromès a fer. Perquè aquí doncs, ara hi ha d'haver un desplegament amb temps i amb mesures doncs, que hem d'obligar, i deixem-ho així, el departament a complir la seva paraula. No? Aleshores sí, hi haurà més mobilitzacions al setembre. Molts centres a les comarques gironines ha sigut de la província, diguéssim, que tenim més adhesions de centres que s'han negat a fer sortides i colònies. Mm-hmm. Per tant, això afecta el curs vinent. És una anomalia, doncs, que això, dit així, una anomalia organitzativa, una reivindicació que sí que els docents doncs, mantenen, els equips directius mantenen, i que això seguirà així.
1: Mm-hmm. Ja per acabar, i aquesta com a pregunta a part de totes les mobilitzacions que estan fent, parlava fa un moment, no, de que una de les condicions també que vol millorar de cara a professors i també a alumnes que estan a les aules és aquesta climatització de depèn de quins centres escolars, no? Esclar, no sé si això s'ha anat accentuant en els darrers anys, és a dir, ara fa més calor i els centres no s'estan adaptant a aquest canvi climàtic en aquest sentit?
2: Exacte. Tenim un canvi climàtic que ha vingut per quedar-se. És a dir, no és una pujada de temperatures puntual, sinó que això ho venim arrossegant des de fa temps. Aleshores, aquesta problemàtica s'ha de resoldre. I s'ha de resoldre bàsicament perquè si volem resultats educatius hem de tenir un ambient confortable. I l'ambient confortable passa perquè el nostre alumnat i els treballadors del sistema educatiu públic de Catalunya doncs estiguin, facin bé la seva feina. Aquest estudi doncs, que ha sortit reflexa que hi ha una pèrdua de capacitat, no?, a l'hora d'adquirir continguts, i ja no només aquest malestar físic, sinó aquesta pèrdua de capacitat cognitiva, no?, que el nostre alumnat pateix cada vegada que entra en una aula amb unes temperatures tan altes. Aleshores sí, és emergència primordial que s'hi posi solució. Mm-hmm.
1: Sí. Clar, no sé si en aquest preacord es contempla alguna cosa en aquest sentit o cal obrir també una línia de negociació amb la conselleria per intentar que aquesta situació reverteixi.
2: Caldrà obrir una nova línia de negociació en això, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Doncs, Glòria Polls, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí, per fer aquest repàs a com es troba la situació en aquest sector educatiu. També estarem molt pendents del seguiment de les vagues que venen i de com es reverteix tota aquesta situació de cara als propers cursos. Moltíssimes gràcies i que vagi bé.
2: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Bon dia.
1: Bon dia.

0: I quan falten pocs minuts per arribar a 8:45 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que la colla Garnatxa i The Queens han estat les grans protagonistes del 64è Carrusel Costa Brava, celebrat aquest diumenge com a acte central de les festes de primavera de Palafrugell. La primera s'ha imposat en la categoria de carrosses inèdites amb Papa Tuanku, una proposta que també ha rebut el trofeu honorífic Carnaval de Carnavals, mentre que la segona ha aconseguit el primer premi de comparses inèdites amb Clown Russell Sisters. Ferran, què més en sabem?
1: En la categoria de carrosses inèdites, la colla Garnatxa ha ocupat la primera posició amb Papatunuku, seguit dels Incorrectes amb Metalquímia i Deca Sí amb Tempus Fugit. El quart premi ha estat per Tot el 17 amb Valhalla, el cinquè per Diversàlia amb d'òpera Funko House, el sisè per Els Dàlmates amb Un somni esbojarrat i el setè per Imparables amb Imparables Western Clam. Pel que fa a les comparses inèdites, The Queens ha liderat la classificació amb Clown Russell Sisters. El segon lloc ha estat pels Trompats amb Explica la llegenda de Sant Jordi, el tercer per Els Estrellats amb Cercant la Terra Somiada, el quart per Diamond amb The Diamond Fleet i el cinquè per l'Associació Llatina de Palafrugell amb Afrolatino. En el concurs s'han reservat a les colles de fora de Palafrugell, els Voltors han obtingut el primer premi de comparses amb Carrusel Voltors, seguit dels Gínjols d'en Bas amb 30 anys pintant carnavals i dels Arreplegats amb Novis Missió Ruscània. En la categoria de carrosses, el primer premi ha estat per la carrossa de la Ràpita amb Cabaret Express 30 anys de carnaval, seguida de l'Esplai Carnavalístic i els Monjos amb Carnavalístic Maia, els Maquis amb Els Reis del Cabaret i Sense Vàlvules amb Ventregòndol i antifassos. La jornada també ha comptat amb la participació de diverses colles de fora de concurs, entre les quals Carmània de Pals amb Burgimània i la penya carnavalesca Els Titots d'Olot amb Fantasia Reial, o bé els quatre replegats, Cheerleaders 2.0 i la Tosterrada, totes tres de Palafrugell.
0: Els reconeixements especials també han tingut un protagonisme destacat.
1: A l'apartat de carrosses inèdites, Papatunuku, de Garnatxa, ha sumat als accèssits el millor vestuari, maquillatge i caracterització, als millors efectes especials i a l'originalitat i representació. Tempus Fugit, del Zeca Sí, ha estat distingit amb el premi a la millor coreografia, espectacle i posada en escena. Valhalla, de Tot el 17, ha rebut el guardó a la disbauxa, humor i simpatia. I Metalquímia, dels Incorrectes, ha obtingut l'accèssit de lliure elecció del jurat pel seu compromís amb la sostenibilitat i el reciclatge aplicat a la construcció de la carrossa. En les comparses inèdites, The Queens ha estat reconegut amb l'accèssit al millor vestuari, maquillatge i caracterització. Els Trompats han aconseguit dos reconeixements, el de millor coreografia, espectacle i posada en escena, i el de disbauxa, humor i simpatia, mentre que els Estrellats han rebut l'accèssit de lliure elecció del jurat per la disciplina i la desinvoltura d'una comparsa formada majoritàriament per infants.
0: I la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona alerta que les dificultats per cobrir vacants laborals continuen sent una de les principals preocupacions del sector. Segons una enquesta elaborada entre les empreses associades de les 13 entitats que integren la Federació, aquest any s'han necessitat entre 4 i 5 treballadors per empresa, una xifra que equival a prop de 8.000 llocs de feina, Joan.
2: En una entrevista al Supermatí, la portaveu de la Federació, Marina Figueres, ha explicat que la problemàtica s'estén durant tot l'any, tot i que es fa especialment visible amb l'inici de la temporada turística. Segons les dades recollides, les empreses poden trigar entre 15 dies i 3 mesos a cobrir una vacant, mentre que en alguns casos la recerca s'allarga encara més.
3: Sí, és molt difícil, és difícil poder cobrir totes les vacants que hi ha i, sobretot, es tarda molt a poder-les cobrir, no? Ens deien els nostres associats que és entre 15 dies i 3 mesos, però clar, el que està 3 mesos, o fins i tot alguns, em diu, jo estic buscant, fa no sé quan que estic buscant un recepcionista i és que no el trobo, o sigui, m'hi haig de posar jo perquè no trobo, o sigui, el mateix propietari perquè no trobo personal per poder cobrir aquestes vacants.
2: Figueres apunta que la principal causa és la manca de candidatures, tot i que també hi influeixen factors com la falta d'experiència o de formació específica en determinats perfils professionals. En aquest sentit, defensa que es tracta d'una situació que afecta molts sectors econòmics i no només el turístic. La manca de personal té conseqüències directes per a les empreses. Alguns establiments es veuen obligats a reorganitzar equips, reduir serveis o limitar horaris d'obertura per no sobrecarregar les plantilles. Segons la federació, aquesta situació també dificulta el creixement empresarial i pot repercutir en la qualitat del servei ofert als clients. Pel que fa a la temporada turística, la valoració dels primers mesos de l'any es mou positiva. El sector destaca el bon comportament del mes de maig, especialment a la ciutat de Girona, gràcies a esdeveniments com Temps de Flors, i també als bons resultats registrats a les zones de muntanya després d'una temporada de neu favorable.
0: I canviem de tema perquè la Fira de Circ al carrer de la Bisbal reforça l'aposta per la nova creació amb 11 estrenes. La 31a edició del festival se celebrarà del 17 al 19 de juliol i convertirà novament els carrers i les places del municipi en un gran escenari a l'aire lliure, amb més de 50 espectacles i 46 companyies, Joan.
2: L'organització destaca especialment la voluntat de donar suport als processos creatius i a les noves generacions de professionals del circ. Per això, el festival no només actuarà com a espai d'exhibició, sinó també com a plataforma per impulsar projectes emergents. La presència d'estrenes serà una de les característiques principals d'aquesta edició. Diverses companyies presentaran els seus espectacles per primera vegada o en una fase inicial del seu recorregut. A més, també hi haurà residències artístiques i propostes en procés de creació que permetran al públic conèixer de prop el desenvolupament dels projectes. La fira manté la seva aposta pel circ català i de proximitat. Segons l'organització, aquesta serà una de les edicions amb més presència de companyies del país. També es reforcen les col·laboracions amb el col·lectiu de circ de Girona i amb l'Escola de Circ de la Bisbal d'Empordà, que tornarà a tenir protagonisme dins de la programació. Entre les novetats destaca la incorporació del parkour, una disciplina vinculada a la cultura urbana que arribarà de la mà d'Adrián Díaz, campió estatal. Aquesta proposta busca acostar nous llenguatges escènics i atraure públic jove. La programació també inclourà espectacles que reflexionen sobre qüestions com la identitat, les cures o la convivència. La fira continuarà apostant per la diversitat i la presència femenina dins el sector. L'organització remarca que les dones tindran un paper destacat en la programació d'enguany, consolidant una línia de treball basada en la pluralitat de veus i de llenguatges. La inauguració anirà a càrrec de la companyia internacional The Wise Fools, amb un espectacle de trapezi pensat per a tots els públics. La cloenda serà responsabilitat de Hipana en Maleta, amb una proposta que combinarà malabars, música i moviment. La fira mantindrà també el seu compromís amb l'accessibilitat i la sostenibilitat. Es reservaran espais per a persones amb mobilitat reduïda, hi haurà espectacles adaptats amb llengua de signes i es continuarà prioritzant la contractació de companyies de proximitat per reduir desplaçaments.
0: I els serveis de salut integrals del Baix Empordà s'incorporen a una xarxa catalana per evitar el malbaratament de medicaments. La iniciativa permet intercanviar medicaments entre centres sanitaris per evitar que caduquin sense haver estat utilitzats, amb l'objectiu de reduir el malbaratament farmacèutic, millorar l'eficiència dels recursos i disminuir així l'impacte ambiental derivat de la destrucció de fàrmacs no utilitzats, Joan.
2: El projecte està impulsat pel Consorci Sanitari i Social de Catalunya i compta amb la participació d'una vintena d'entitats sanitàries que donen cobertura a una trentena de centres d'arreu del país. La iniciativa funciona a través d'una plataforma digital. Cada servei de farmàcia hi publica els medicaments amb una data de caducitat propera que no preveu consumir. Altres centres poden sol·licitar aquests fàrmacs i aprofitar-los abans que quedin inutilitzats. Segons les estimacions del sector, els medicaments que caduquen als serveis de farmàcia hospitalària generen una despesa anual d'uns 4 milions d'euros. A aquest cost econòmic s'hi afegeix l'impacte ambiental derivat de la seva retirada i eliminació. El Servei de Salut Integrats del Baix Empordà es va adherir al projecte durant el mes de març. Posteriorment, el Servei de Farmàcia ha impulsat accions de formació i sensibilització entre els professionals per detectar amb més antelació els medicaments amb risc de caducar. La iniciativa s'emmarca dins les polítiques de sostenibilitat i ús responsable dels medicaments promogudes pel Departament de Salut. El projecte vol avançar cap a un sistema sanitari més eficient, més equitatiu i més respectuós amb el medi ambient.
0: I aquest dissabte començaran les obres per reparar l'emissari submarí de la platja de Castell de Palamós, una infraestructura clau per al sanejament del Baix Empordà, Mariona.
4: El dispositiu funcionarà de l'1 de juny al 30 de setembre.
0: L'avaria provocada pel temporal Harry ha afectat una canonada situada a més de mig quilòmetre de la costa i a 20 metres de profunditat. La reparació es farà amb una peça especial fabricada a Dinamarca que permetrà reconnectar els trams afectats. Per motius de seguretat, la platja del Castell romandrà tancada durant aproximadament tota aquesta setmana mentre treballen els equips de submarinistes. L'actuació també servirà per completar la recuperació de la depuradora de Palamós, que va quedar malmesa pel mateix temporal. Si no hi ha imprevistos, tant la reparació de l'emissari com la posada a punt de la planta podrien quedar enllestides en els pròxims dies, avançant gairebé dues setmanes el calendari previst de manera inicial. canviem de tema perquè l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha posat en marxa una nova edició del programa Fem Platja amb una inversió de 900.000 euros, un 28% superior a la dels últims anys. El dispositiu funcionarà de l'1 de juny al 30 de setembre i comptarà amb 48 professionals. Entre les novetats hi ha l'ampliació del servei de socorrisme durant tota la temporada, l'augment del nombre de vigilants i la incorporació d'un sistema d'intel·ligència artificial capaç de detectar situacions de risc dins l'aigua. El programa també reforça així l'accessibilitat amb més passeres, cadires amfíbies i altres recursos adaptats per a persones que tenen mobilitat reduïda. A més, es vol mantenir l'aposta per la neteja i també la sostenibilitat amb recollida selectiva, neteja marítima i repartiment de senders reutilitzables. L'objectiu és mantenir els principals distintius de qualitat de les platges del municipi i continuar oferint un litoral més segur, accessible i respectuós amb l'entorn. I canviem de tema perquè els Mossos d'Esquadra detecten taxes d'alcohol cada cop més elevades al volant i alerten del risc de les distraccions que normalment porten vinculat al telèfon mòbil, Berta.
5: Els Mossos d'Esquadra han alertat d'un augment de les taxes d'alcohol més elevades destacades a les carreteres gironines. Tot i que cada vegada hi ha més conductors conscienciats que eviten beure abans d'agafar el vehicle, el cos assegura que continua trobant casos amb nivells molt superiors als permesos. El cap de trànsit dels Mossos de la Regió Policial de Girona, Joan Costa, explica que actualment és habitual detectar conductors amb taxes superiors a 1 mg per litre d'aire expirat, quan fa uns anys aquests casos eren excepcionals. Alguns dels controls recents han registrat valors de 1,41 i fins a 1,71 mg, gairebé 7 vegades per sobre el límit legal. Malgrat això, Costa destaca que està consolidat una major consciència ciutadana i que sovint el conductor designat és l'únic ocupant del vehicle que no ha consumit alcohol. Els Mossos també alerten que l'ús del telèfon mòbil continua sent una de les principals causes de distracció al volant. El cos recorda que llegir o escriure missatges durant la conducció suposa un risc elevat d'accident, especialment durant els mesos d'estiu, quan augmenta notablement el trànsit a les carreteres de la Costa Brava.
0: I pagesos i caçadors podran capturar coipús a l'Empordà en una prova pilot per reduir l'impacte d'aquesta espècie invasora a la zona verda.
5: La Generalitat ha autoritzat una prova pilot per controlar la població de coipús a l'Alt i a Baix Empordà. La mesura permetrà que pagesos amb permís d'armes i caçadors prèviament formats puguin capturar exemplars d'aquest rosegador invasor. L'autorització estarà vigent durant els mesos de juny i juliol i es reprendrà entre setembre i octubre. Les captures s'hauran de fer amb munició sense plom per minimitzar l'impacte ambiental a les zones humides on viu l'espècie. La decisió arribarà després de la desaparició de la brigada especialitzada que gestionava el control del coipú, un cervell que durant els darrers anys havia capturat prop de 3.500 exemplars. Originari de Sud-amèrica, el coipú s'ha expandit ràpidament per les comarques gironines i provoca danys als camps de conreu, especialment als arrossars del Baix Empordà, així com a diversos espais naturals protegits. El govern assegura que l'objectiu és reduir l'impacte sobre l'agricultura i la biodiversitat. Si els resultats de la prova pilot són positius, la Generalitat estudia convertir el coipú en una espècie cinegètica a partir de l'any vinent.
0: I les agressions sexuals amb penetració creixen un 15% a Girona, mentre la criminalitat global es redueix més d'un 6%, Berta.
5: Les comarques gironines han registrat una reducció superior al 6% dels delictes durant els 3 primers mesos de l'any, segons les dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquesta tendència positiva, les agressions sexuals amb penetració i les baralles amb lesions han experimentat un increment destacat. Durant el primer trimestre s'han registrat 55 agressions sexuals amb penetració, prop d'un 15% més que l'any passat. També han augmentat les lesions derivades de baralles, que han passat de poc més d'un centenar a prop de 130 casos. En canvi, han disminuït les agressions sexuals sense penetració, els homicidis i les temptatives d'homicidi. També destaquen les caigudes dels robatoris a domicilis, que s'han reduït gairebé un 25%, i dels delictes relacionats amb el tràfic de drogues. Els furts continuen sent el delicte més habitual a la demarcació, a més de 2.700 casos, mentre que els robatoris de vehicles han augmentat prop d'un 10%. Al Baix Empordà sobresurt el cas de Palafrugell, on la criminalitat ha baixat més d'un 20%, principalment gràcies a la reducció dels furts, els robatoris i els delictes vinculats al tràfic de drogues. Tot i la millora global, l'augment dels delictes sexuals més greus continua sent un dels principals motius de preocupació per a les autoritats.
0: I abans d'acabar aquest supermatí, posem una mica de música amb Belong Together de Mark Ambor.

0: I com sempre acabem el supermatí dels dilluns parlant allò de... Ara ja no fem allò resultats esportius perquè la temporada de la major part d'equips, per no dir de tots, el Baix Empordà ja ha acabat. Alguns millor, alguns pitjor, però com sempre tenim a l'Oriol Bernat per fer-nos allò, aquesta il·luminació esportiva de tot el que passa, no?, en aquestes files de l'esport baix empordanès i gironí. Oriol, bon dia.
1: Bon dia, Maria. Què tal? Com esteu?
0: Doncs, a veure, bé, perquè ara feia unes setmanes que no ens vèiem i, a més, allò, ja amb coses bastant superades, eh?
1: Sí, no? Sí, ara deies que havia de fer una il·luminació jo, ostres, no sé pas si ens en sortirem.
0: Segur.
1: Però sí que és veritat que després d'això, de com han anat els resultats de les últimes setmanes a la província de Girona, doncs, bueno, ara ja ho hem paït tot i el que deies, no? Ara ja no toquem tant actualitat esportiva, sinó que avui, per exemple, portem una secció que serà especial entrenadors.
0: Ah, home, perquè, això m'interessa,
1: Sí, les banquetes s'han d'anar confeccionant. Uh-huh. I també està bé posar-hi una mica de fil a l'agulla. També un dia, probablement, no sé si la setmana que ve o la següent, farem un recopilatori de com han quedat els equips baixempordanesos de les categories.
0: Home,
1: a partir de primera catalana cap avall. Uh-huh. Sí, pot ser interessant, sobretot per veure ascensos i descensos. No n'hi ha hagut masses, però recordem que un dels primers va ser el del Sant Antoni de quarta catalana, tercera catalana, i són equips o són categories que sempre queden molt oblidades i penso que els hi podem donar veu des d'aquí, no?
0: I que la gent fa molta feina en aquestes categories, eh? Vull dir, s'ha de dir que, per exemple, el Sant Antoni ha fet una feina molt meritòria aquest any i que allò és allò que dius, un ascens merescut, no? I en aquest cas, pues.
1: Correcte.
0: Però avui parlem d'entrenadors, que crec que és important perquè hi ha molt de ball a les banquetes del Baix Empordà, eh? I també a comarques gironines.
1: Doncs sí, de moment sabem que en aquestes categories a les quals nosaltres, les categories que anem seguint normalment, com són la segona FEB pel Bisbal Bàsquet, la primera catalana pel Palamós, són categories amb molta rotació de jugadors. A vegades també hi ha molta rotació d'entrenadors, però en aquest cas estem aconseguint una continuïtat perquè tant Eric Surís pel Bisbal Bàsquet com Marçal Joanola pel Palamós Club de Futbol han assegurat aquesta setmana la seva continuïtat.
0: Ostres.
1: Si et sembla, comencem pel bàsquet, pel Sol Gironès Bisbal Bàsquet, que doncs ha confirmat, com comentàvem, que Eric Surís continuarà sent l'entrenador. És una de les peces més importants del seu projecte. Ara posarem una mica de context per entendre aquesta notícia, per entendre la rellevància d'aquesta notícia. Però s'ha confirmat ja doncs, que l'entrenador serà l'any que ve el tècnic de segona FEB a la tercera temporada de l'equip a la tercera categoria del bàsquet estatal, serà la segona del tècnic gironí. La renovació arriba després d'un curs molt positiu pel conjunt bisbalenc, amb alts i baixos, però amb una valoració final molt positiva. Cal recordar que el Bisbal havia perdut la categoria la temporada anterior, el play-out, però va poder mantenir-se segona FEB gràcies a una plaça disponible, però en el segon any l'equip va aconseguir la permanència sobre la pista amb una trajectòria solvent i oferint un joc, un nivell de joc molt destacat. De fet, l'equip ha mostrat una identitat clara, competitivitat i una evolució constant al llarg de la temporada, que són uns factors claus a l'hora de pensar que Eric Surís pot seguir sent qui comandi aquest equip en la tercera temporada del club. De fet, el tècnic gironí ha explicat que afronta aquesta nova etapa amb molta il·lusió i molta motivació. La continuïtat de la plantilla i de l'staff tècnic també pot ser un factor clau perquè ell segueixi, però perquè l'any que ve es compleixin els objectius, i també ell mateix, Eric Surís, ha volgut destacar la confiança que ha rebut per part de la direcció esportiva i el suport constant dels seguidors. La renovació encara té més valor, si es té en compte, que estem parlant d'un tècnic que ha guanyat una lliga femenina amb l'Uni Girona l'any 2019. També ha jugat, va arribar, diguéssim que va començar la seva trajectòria a Lliga EVA amb el Salt, ve de la base del GEC, per tant és un home d'aquí de la província que coneix el bàsquet català.
0: Que això és important, eh?
1: Català. molt, molt, molt important. Coneix el bàsquet català de primera mà, tant el masculí com el femení. Va estar amb el Jairis, que és un equip murcià de la primera divisió femenina, i fins i tot va viure una experiència internacional a Rússia amb el Nadezhda. De fet, sabem que ha tingut ofertes, de fet, ha tingut ofertes per anar tan exòtiques com per anar a la Xina, per exemple. És un tio amb molt currículum per la curta edat que té, perquè té 40 i escaig, no n'hi vull posar més del compte, però no en té gaires més de 40, i és una notícia molt important pel club empordanès.
0: I més que es quedi aquí, sí, no. A més, el Bisbal Bàsquet està fent, a part de bona feina amb l'entrenador, bona feina als despatxos, que a vegades en aquestes categories el problema que hi ha, no?, és aquest pas i no pas de jugadors.
1: Sí, perquè jugadors te n'arriben, n'hem anat comentant molts, al final no deixa de ser, nosaltres veiem veiem la Bisbal com un poblet, no?, un poble petit, però esclar, estem parlant de segona FEB a Espanya, és equiparable a la primera divisió de Regne Unit, per exemple, no?, que hi ha molta menys tradició de bàsquet, o de molts altres països. Per tant, per un jugador estranger venir aquí, moltes vegades és un gran premi i un aparador molt i molt gran. De fet, hem tingut jugadors que l'any següent han estat jugant a l'ACB, competició europea, imagina't.
0: I també pesa molt el clima d'aquí, vull dir que...
1: També suma molt. Exacte. Hem tingut grans jugadors de fora, però què està fent ara el Bisbal Bàsquet? Doncs ha fet oficial el fitxatge d'Octavi Fuentes, que és un aler gironí de 22 anys procedent del Bàsquet Girona, amb qui ja ha disputat la Lliga Sub-22, que és aquesta lliga de nova creació d'aquest any. Fitxatge molt important que, a més, se suma a la renovació de dos dels seus grans pilars exteriors, que són Bernat Álvarez i Adrià Domínguez, els seus dos bases, bàsicament. Bernat és gironí i Adrià granollerí. Sempre destaquem, com comentàvem, la importància de tenir jugadors de la casa en categories tan complicades, en el sentit de desplaçaments poc agraïts, de sous semiprofessionals, però el sentit de pertinença pot ser clau en la continuïtat de projectes
0: tant
1: com
0: de
1: aquest.
0: Tant de fet, bo, escoltin allò altres clubs, això, perquè és que...
1: Sí, ja t'entenc. Realment és una via, diguéssim, toques més la via emocional que la via econòmica. Correcte. Però aquest sentit de pertinença, i més sabent com apreta el pavelló vell, doncs pot ser una bona cosa. M'estic enrotllant molt i veig que ens quedarem sense temps. Si et sembla, fem un repàs. Anem a Palamós ràpid i així podrem tocar un parell de temes ràpids al final. M'interessa tocar.
0: Bona feina a Palamós també.
1: Sí, perquè Marçal Joanola continuarà sent l'entrenador del Degà la temporada 26-27. La renovació arriba pocs dies després que el Palamós tanqués una campanya notable, marcada per la classificació pel play-off d'ascens a Lliga Elit, tot i quedar eliminats a les semifinals contra el Viladecans. Recordem que Marçal Joanola va assumir el càrrec a 5 jornades del final, després de la destitució de Carles Povillo, i va respondre amb resultats, podríem dir, notables, alts o excel·lents. 4 victòries i un empat que van permetre assegurar la segona plaça pel grup. Amb tot això, també està assignant, el Palamós està assignant un home de la casa, que es va formar a la base del Palamós i també ja ha exercit com a entrenador en les categories inferiors.
0: Doncs bones notícies també pel Palamós. No tantes per al Girona, perquè Mitchell ja té nou equip, ja es feia setmanes que sonava i abans d'acabar la Lliga ja sonava, però a més el Girona busca relleu a la banqueta, que jo, per mi, la decisió que prenguis ara serà clau en el camí que facis en aquest any o en els propers 2 anys.
1: Estàs posant la primera pedra del nou projecte.
0: Correcte.
1: És a dir, la columna vertebral moltes vegades es diu que és un bon porter, un bon central, un bon mig, un bon davanter, sí, però qui ho dirigeix, això, no? En aquest cas, nosaltres amb Mitchell hi teníem confiança, evidentment la confiança ha anat minvant i ara mateix ja se sabia que s'havia d'acabar aquí, però Mitchell ha signat amb l'Ajax d'Amsterdam, tal com indicaven moltes fonts recents. De fet, nosaltres també ho pensàvem la setmana passada, que era molt probable. El tècnic madrileny, tancarem aquí el capítol Mitchell, però ens despedim bé per tot el que ens ha donat. El tècnic madrileny, doncs, començarà aquesta aventura als Països Baixos agafant un equip que necessita també aire fresc, després d'haver-se classificat com a 5è a la Lliga i només haver optat a jugar a la Conference League. Obrim capítol nou per parlar del principal candidat a ocupar la banqueta del Girona, que serà, aquestes setmanes s'ha estat parlant molt de Carles Martínez. Carles Martínez és un tècnic català que fa 3 temporades que dirigeix el Toulouse a la Ligue 1, a la primera divisió de França, i ha aconseguit grans resultats per un club modest com el Toulouse. De fet, es van enfrontar Michel i Carles Martínez en un Girona-Toulouse a porta tancada,
0: sí,
1: que
0: correcte.
1: Vaig tenir el plaer de ser-hi, i va ser un 0-4 a favor del Toulouse fa un parell de pretemporades. Bueno, vull dir que aquell equip... No, aquell equip jugava bé, sí que és cert que era un Girona molt en hores baixes o a les beceroles i la Lliga Francesa va començar més aviat. Veurem.
0: Sí.
1: Si et sembla, fem l'últim apunt,
0: sí,
1: amb el canvi de Pontejau i ho deixarem
0: Girona
1: aquí, però ens despedim així de Michel.
0: Apa, que vagi bé i bon vent. Bàsquet Girona, explicàvem la setmana passada que l'Ajuntament de Girona i el Bàsquet Girona estan ultimant la concessió de Fontejau per 50 anys més.
1: Doncs sí, Marc Gasol, Lluc Salelles i Quim Ayats van presentar, Marc Gasol i Lluc Salelles toma el situa, Quim Ayats és el regidor d'Esports, van presentar la proposta fa uns dies al conseller d'Esports, Berni Álvarez, però sembla que el projecte ja està molt coll avall. Tal com va explicar Marc Gasol fa unes setmanes, en una trobada informal amb periodistes, el projecte del club passa per rentar la cara al pavelló, que té molts problemes d'il·luminació, de seguretat, té moltíssims problemes ara mateix, va camí dels 33 anys de vida. Va comentar que faran un nou Fontejau amb la idea que l'aforament fregui els 6.000 espectadors en dies de partit i que per concerts i esdeveniments pugui arribar als 7.000 espectadors. De fet, el club crearà noves zones VIP, té previst d'obrir un restaurant a la zona de Hall i que dona les ribes del Ter. També hi ha la idea de tenir un bar. Amb tot això, aquest format l'Ajuntament de Girona ja fa molts anys que l'està gestionant amb Montilivi. Tot i així, ja han sorgit veus discordants, com sempre passa, si és que el projecte ha sigut elaborat pel propi Bàsquet Girona, no s'ha acabat d'explicar bé, hi ha clubs com el Girona Judo, el Bàsquet Fontejau, el Tenis Taula, són clubs minoritaris que hauran de ser recol·locats i encara no saben on... Bé,
0: veurem.
1: Es contempla que l'organització de concerts i altres esdeveniments són per ajudar a estabilitzar l'economia del club, però és clar, la concessió és municipal. Veurem. Maria. Anirem veient les properes
0: setmanes.
1: Exacte,
0: estarem molt pendents. Oriol, gràcies per aquest repàs a tota aquesta actualitat, que a vegades no és tan esportiva, però és informativa esportiva, que també ens interessa moltíssim aquí, i estarem molt pendents dels propers temes de les properes setmanes. Gràcies i que vagi
1: molt
0: bé la setmana.
1: Una abraçada i bona setmana.
0: Adéu.

I nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I, com sempre, us donem les gràcies i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu bon dilluns. Adeu, adeu.

0: veritat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: la veritat. Són les 9.
2: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
3: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
4: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
8: La millor música del món.
3: La millor música del món.
8: A Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
8: Amb Marc Lapés.
9: Para bé l'orella, perquè et proposem aquesta cançó de Miles Smith. Està molt i molt bé, es diu Stargazing.

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
2: Obrim la segona part del Diable Vesteix de Prada per escoltar la veu de Sean Spirou amb aquesta fantàstica cançó que es diu Material Lover. Sean Spirou amb aquesta fantàstica cançó que es diu Material Lover.

I ara mateix obrim Mute Music, el treball dels Coldplay, amb temes com Feels Like I'm Falling in Love, o per exemple aquesta, amb una bona colla d'artistes que hi col·laboren, Little Sims, Burna Boy, Eliana i també Tiny, tots units amb aquest himne que es diu We Pray i que sona Capital.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós. Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma. Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
6: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
7: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
8: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
9: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
8: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
10: O me cuenta que hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
11: No, por favor, no, por favor.
8: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
12: Aquella nit al Tiffany's.
8: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clapés. Capital.
15: Hi és el títol del nou treball de Texas. Els escoltem amb Mr. Hayes.

0: Ràdio Capital, també a les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.
1: Una veu que ens recorda lleugerament a la música d'Adele, Sky Newman sona a la ràdio de l'Empordà amb aquest Man of the House.

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
2: Una banda que va néixer com un homenatge als Eiva. Parlem dels 18. Els escoltem amb Iconic.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgri.com.
1: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
6: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
8: La millor música del món.
9: La millor música del món.
8: A Ràdio Capital.
9: Ràdio Capital.
8: Amb Marc Lapés.
10: La ràdio de l'Empordà. Capital.
11: Agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so de Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

Hi ha una ràdio on només hi sona bona música. Les 24.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Fa més de 20 anys ens acompanyen en el món de la música. Parlem dels Maroon 5. Els escoltem amb Heroin.

Continuem aquí a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, ara viatjant cap al Canadà i més concretament cap als anys 80, perquè The Weeknd ens proposa una cançó que ens fa recordar aquella dècada. Això es diu Blinding Lights.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 12.
2: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumongri.com.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca.
5: Love of Lesbian,
4: La Moda,
5: 30 UFAM,
4: Sidoní,
5: La Ludwig Band,
4: Cupido,
5: Barry B,
4: Carlos Ares,
5: Remei de Calafresca,
4: Temperalbo i El Comboi
5: i molts més.
4: El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit,
5: la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava.
4: Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
6: El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
1: La millor música del món.
0: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Lapés.

0: l'Empordà. És a radiocapital.cat.
1: Obrim la segona part del Diable Vesteix de Prada per escoltar la veu de Shane Spiro amb aquesta fantàstica cançó que es diu Material Lover.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
5: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
4: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
5: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
4: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
5: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
4: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
6: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
7: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
6: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
8: O me cuenta que hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
9: mejor. No, por favor, no, por favor.
6: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
10: Aquella nit al Tiffany's.
6: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
11: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
12: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli, tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
13: La millor música del món. A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clavés.
15: L'Empordà.
13: També a radiocapital.cat.
16: El 2025 va ser el seu any, l'any del descobriment d'aquest artista que es diu Somber, i el 2026 la cosa continua, no s'atura. Arriba amb aquest Homebreaker, sona Capital.

0: que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Obrim la segona part del Diable Vesteix de Prada per escoltar la veu de Sean Spirou amb aquesta fantàstica cançó que es diu Material Lover.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca.
5: Love of Lesbian,
4: La Moda,
5: 31FAM,
4: Sidoní,
5: La Ludwig Band,
4: Cupido,
5: Barry B,
4: Carlos Ares,
5: Remei de Cala Fresca,
4: Temperalbo i El Comboi
5: i molts més.
4: El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit,
5: la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava.
4: Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
6: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
8: Més econòmic del que et penses.
7: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Boc, presidenta del grup Aroma d'Hotels de Platja d'Aro i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
3: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
4: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
5: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
6: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
8: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
9: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
10: d'assassinat. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
9: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
11: El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
12: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
13: Avui una jornada plenament assolellada.
14: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
15: Ràdio Capital.
14: Per saber tot el que passa a casa teva.
16: The best music from the past.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també hi porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí. Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
6: El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
7: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
8: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
9: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
10: d'assassinat. Entitats com el Grup Tenis Larisbal i el Camp.
9: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
11: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
12: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
13: Avui una jornada plenament assolellada.
14: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
15: Ràdio Capital.
14: Per saber tot el que passa a casa teva.
16: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu!
1: Adéu!
3: Visca l'Empordà!
4: Ràdio Capital. 25.

0: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
1: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
0: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
1: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
0: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
1: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
0: T'esperem a Sidral, essència MOMA.
2: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
5: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
6: La ràdio de l'Empordà. 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
7: La ràdio de l'Empordà.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
5: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
6: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
7: La ràdio de l'Empordà.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
1: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
6: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
5: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
7: O me cuenta que hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
8: No, por favor, no, por favor.
5: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
9: Aquella nit al Tiffany's.
5: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
10: Un so amb accent propi.
11: La ràdio de l'Empordà.
10: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll. Avui a Girona és notícia que l'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dilluns 11 acusats d'integrar l'organització criminal desmantellada al setembre del 2022, que presumptament es dedicava a fer narcollanxes a l'Alt Empordà. La Fiscalia sosté que van fabricar, emmagatzemar, modificar i avarar diverses embarcacions semirrígides prohibides destinades al narcotràfic entre el 2021 i el 2022. Segons l'acusació pública, la xarxa estava totalment jerarquitzada, tenia un alt grau de professionalització i subministrava llanxes a altres organitzacions criminals del Marroc, Portugal, Suïssa, Holanda i Espanya. S'enfronten a penes d'entre 5 i 11 anys de presó per delictes de pertinença a organització criminal, contraband i contra la salut pública. I el col·lectiu de crítics de cinema de Girona portarà l'adjudicació del Truffaut al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per irregularitats flagrants amb el concurs. Entre altres, critiquen que s'hagi adjudicat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a una empresa privada o que les bases del concurs en cap moment exigien que la programació fos exclusivament en versió original, la principal singularitat del cinema Truffaut. El col·lectiu acusa l'equip de govern d'haver matat el projecte, critica que la seva proposta es va valorar de manera arbitrària i també recela que el projecte de la Rambla de l'Art fos idèntic al seu. Asseguren que ara tan sols mantenen obert el cinema per responsabilitat amb els treballadors. I la policia local de Cadaqués va detenir dissabte per un robatori violent el multireincident que va fer tocaments a una dona i va masturbar-se davant seu fa unes setmanes. Els fets van passar a la plaça 1 d'octubre del municipi pels vols de 6:45 de la tarda. Segons fonts policials, l'arrestat de 43 anys va agafar un bitllet de 100 euros a la víctima i quan aquesta li va reclamar, li va treure una navalla de petites dimensions i el va amenaçar, tot i que no el va ferir. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dilluns de les comarques gironines.
3: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
4: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
5: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
4: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
5: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
4: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
5: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
4: T'esperem a Sidral, essència MOMA.
6: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

0: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
1: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
1: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
1: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà. Visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet_33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
5: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
6: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
7: Sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
6: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
8: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
9: mejor. No, por favor, no, por favor.
6: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
10: Aquella nit al Tiffany's.
6: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i Segaró.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
1: El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós, amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumongri.com.
3: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
6: Ho sabia. Jo també hi porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
5: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
6: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
7: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

Cançons de cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves, a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: amb veu pròpia.
1: Ràdio Capital.
2: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

escoltaves aquesta cançó. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels de Blatgenero, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i a la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partíceps d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Família de Ràdio Capital de l'Empordà. Des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
4: Ràdio Capital.
2: 25.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys. La ràdio.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.